entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

amb Tina Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

amb Tina Caro, amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

entre tots. Fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026. Antena Caro. Clàssics 96.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats.

0: tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Els bombers han de revisar el perímetre, especialment un talús de difícil accés per la part alta del flanc dret. També ha quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, el de Gavà al Baix Llobregat, el del Pla de Manlleu, a que ha cremat unes 80 hectàrees i ja s'han aixecat els confinaments de la zona. A Gavà el foc ha afectat unes 8 hectàrees i els primers indicis apunten que podria haver estat causat per l'ús de material pirotècnic. Amb tot això s'hi suma que ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sant Menat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. En conjunt, els incendis a les darreres hores han obligat a mobilitzar centenars d'efectius i a confinar milers de persones, tot i que ara les ordres ja s'han aixecat pràcticament a tot arreu. El risc, però, continua sent molt elevat. Per avui, el Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per en perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montmeller i Marmella. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen extremar la prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament la complicitat de la ciutadania davant les condicions.
1: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
0: De fet, pel que fa al temps, avui s'espera un nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada d'estiu. El Servei Meteorològic va llançar un avís de calor molt intensa, ha llançat, de fet, de calor molt intensa a tot Catalunya. A Vinebre, ahir es van superar els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40, ha arribat al seu valor màxim en més d'un segle. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 11 del matí, jornada de sensibilització i de portes obertes a la Casa de la Font. Activitat inclusiva a través de la lectura d'un conte, manualitats creatives i un refrigeri per a xiquets i xiquetes de fins a 12 anys. A les 11:30, segona trobada més 65, missa a l'església de la Raval Nova, i a les 2, dinar de germanor a l'Hort de Cruells. A continuació, ball per als assistents. A les 2:30, menjada popular, pollastre amb llagostins, cuinada per la colla paellera de Jordi Curto. Amenitzarà la xaranga Estrella Band a l'Hort de Cruells. A les 4:30 de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu, a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11:30, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara em sona. I a les 11:30, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Antena Caro.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus, 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Els bombers han revisat el perímetre, especialment un talús de difícil accés a la part alta del flanc dret. També han

0: quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia i el de Gavà al Baix Llobregat. El del Pla de Manlleu ha cremat unes 80 hectàrees i s'han aixecat els confinaments a la zona. A Gavà el foc ha afectat unes 8 hectàrees i els primers indicis apunten que podria haver estat causa de l'ús de material pirotècnic. A tot això també s'hi suma que ahir es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. El risc continua sent molt elevat per avui. El Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmeller i Marmellà. Bombers, ajuntament, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tot Catalunya també avui. A Vinebre ahir es van superar els 44 graus i Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro del barri de Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre es fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament, assegurant un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies o campaments.
1: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 11 del matí, jornada de sensibilització i de portes obertes a la Casa de la Font. Activitat inclusiva a través de la lectura d'un conte, manualitats creatives i un refrigeri per a xiquets i xiquetes de fins a 12 anys. A les 12 i mitja, segona trobada més 65, missa a l'església de la Raval Nova i a les 2, dinar de germanor a l'Hort de Cruells. A continuació, ball per als assistents. A les 2 i mitja, menjada popular, pollastre amb llagostins, cuinada per la colla paellera de Jordi Curto. Amenitzarà la xaranga Estrella Band a l'Hort de Cruells. A les 4 i mitja de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11 i mitja, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara ens sona. I a les 11 i mitja, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sant Menat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rivalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell-Manmellà. Bombers, agents rurals i Protecció Civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior

0: Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
1: Doncs és, són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
0: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de nou una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
2: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 11 del matí, jornada de sensibilització i de portes obertes a la Casa de la Font. Activitat inclusiva a través de la lectura d'un conte, manualitats creatives i un refrigeri per a xiquets i xiquetes de fins a 12 anys. A les 12 i mitja, segona trobada més 65, missa a l'església de la Raval Nova i a les 2, dinar de germana a l'Hort de Cruells. A continuació, ball per als assistents. A les 2 i mitja, menjada popular, pollastre amb llagostins, cuinada per la colla paellera de Jordi Curto. Amenitzarà la xaranga Estrella Band a l'Hort de Cruells. A les 4 i mitja de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu, a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11 i mitja, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara ens sona. I a les 11 i mitja, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: A les Terres de l'Ebre, la festa major és Roquetes. La festa de l'eclipsi.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

A les Terres de l'Ebre, la festa major és Roquetes, la festa de l'eclipsi. You know the hardest thing.

0: Atenció, que arranca Eufònic. Del 16 al 18 de juliol, Eufònic celebra els 15 anys amb prop de 50 artistes a Amposta i al Delta de l'Ebre. I abans, com ja és tradició, el dimecres 15 de juliol puja a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes per viure la nit més còsmica del festival. Actuacions de Sunesis, Edith Alonso i Elena Juárez i DJ Wilco. I sopar amb la food truck de les Moles. Consulta tota la programació i remena la graella a eufònic.net.
1: Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11 i us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer Aprestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes.

0: segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 11 del matí, jornada de sensibilització i de portes obertes a la Casa de la Font. Activitat inclusiva a través de la lectura d'un conte, manualitats creatives i un refrigeri per a xiquets i xiquetes de fins a 12 anys. A les 11:30, segona trobada més 65, missa a l'església de la Raval Nova, i a les 2, dinar de germanor a l'Hort de Cruells. A continuació, ball per als assistents. A les 2:30, menjada popular, pollastre amb llagostins, cuinada per la colla paellera de Jordi Curto. Amenitzarà la xaranga Estrella Band a l'Hort de Cruells. A les 4:30 de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu, a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11:30, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara em sona. I a les 11:30, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: A les Terres de l'Ebre, la festa major és Roquetes. La festa de l'eclipsi.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

Atenció, que arranca Eufònic. Del 16 al 18 de juliol, Eufònic celebra els 15 anys amb prop de 50 artistes a Amposta i al Delta de l'Ebre. I abans, com ja és tradició, el dimecres 15 de juliol puja a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes per viure la nit més còsmica del festival. Actuacions de Sunesis, Edith Alonso i Elena Juárez i DJ Wilco. I sopar amb la food truck de les Moles. Consulta tota la programació i remena la graella a eufonic.net. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Protecció Civil ha tornat a confinar el nucli del Pla de Manlleu per la presència de fum de l'incendi forestal declarat ahir a Aiguamúrcia. El foc està estabilitzat des de dimecres a la nit, des d'ahir a la nit, després de cremar unes 80 hectàrees, la majoria forestals. Els bombers expliquen que la situació de l'incendi no ha canviat, però que demanen a la població que es tanqui a casa per evitar molèsties pel fum. També ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, i els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Gavà, al Baix Llobregat. També es va donar per estabilitzat ahir l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa, però, es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Agents de Rurals, Bombers i Protecció Civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat avís per calor molt intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar els 44 graus i a Barcelona gairebé els 41, arribant al valor màxim en més d'un segle. I unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les de rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro del barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ha reallotjat en allotjaments alternatius. I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. No hi ha

0: hagut ferits. Els agents han localitzat l'arma de foc i també han identificat tres persones, però encara no se sap si tenen relació amb els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 11 del matí, jornada de sensibilització i de portes obertes a la Casa de la Font. Activitat inclusiva a través de la lectura d'un conte, manualitats creatives i un refrigeri per a xiquets i xiquetes de fins a 12 anys. A les 12 i mitja, segona trobada més 65, missa a l'església de la Raval Nova i a les 2, dinar de germanó a l'Hort de Cruells. A continuació, ball per als assistents. A les 2 i mitja, menjada popular, pollastre amb llagostins, cuinada per la colla paellera de Jordi Curto. Amenitzarà la xaranga Estrella Band a l'Hort de Cruells. A les 4 i mitja de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu, a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11 i mitja, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara em sona. I a les 11 i mitja, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Atenció, que arranca Eufònic. Del 16 al 18 de juliol, Eufònic celebra els 15 anys amb prop de 50 artistes a Amposta i al Delta de l'Ebre. I abans, com ja és tradició, el dimecres 15 de juliol puja a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes per viure la nit més còsmica del festival. Actuacions de Sunesis, Edith Alonso i Elena Juárez i DJ Wilco. I sopar amb la food truck de les Moles. Consulta tota la programació i remena la graella a eufònic.net.
1: Entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Des del centre de comandament situat a Bellaterra hi trobem l'Alejandro Paulino de Televisió de Sabadell. Alejandro Paulino, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia, doncs, treva provisional a l'onada d'incendis simultanis i des del centre de comandament de Bellaterra els bombers confirmen que tots els focs d'ahir estan a hores d'ara estabilitzats, incloent-hi Sant-Nanat, Gavà. Tot això, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 per la humitat extrema i l'inspector Oriol Corbella demana prudència abans de donar-los per controlats.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem o que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap foc secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Endavant, Alejandro Paulino. Ens sents?
1: Sí, doncs per evitar que el sistema col·lapsi, el cos ha doblat els mínims per torn. L'estratègia d'avui és clara, és remullar intensament des de terra i aire per poder començar a retirar efectius aquesta tarda amb l'objectiu de tenir les unitats lliures i disponibles per si apareixen nous focus. En aquest sentit, com escoltàvem, Corbella ha destacat com a clau també el mosaic agrari i la feina dels pagesos amb la maquinària, que ahir van ser decisius per perimetrar el foc.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Bones notícies, com a mínim sembla que són bones notícies. Gràcies, Alejandro Paulino, des de Televisió de Sabadell.
1: A vosaltres.
0: I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. Ampliem aquesta informació.
3: Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dimecres a la nit a la Creu Alta. Els veïns haurien alertat la policia d'haver sentit el que podrien ser trets pels vols de quarts de 12 de la nit. A partir d'aquí s'inicia un dispositiu a la zona que acaba amb tres persones identificades per la seva possible vinculació amb els fets que haurien tingut lloc a la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta. Alhora, els agents van localitzar una pistola abandonada a terra que ara s'està analitzant, així com diversos impactes de bala en domicilis de la zona que podrien ser conseqüència de l'incident, on no hi va resultar cap persona ferida. De moment, no s'ha detingut ningú.
0: Doncs fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa. Serveis informatius d'Antena Caro.
5: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
6: Aquest era l'ambient que es vivia a la festa més esbojarrada i divertida. El Gran Cosoires 2026 de Roquetes va estar aquest diumenge a l'alçada de les millors festes majors del territori, amb una explosió de colors, alegria i...

0: i espectacularitat en l'acte més emblemàtic del municipi. La celebració va créixer fins a les 20 carrosses participants amb un nivell artístic excepcional enmig d'una batalla amb més de 50.000 boles de confeti. Els carrers de la ciutat es van omplir amb milers de persones que van sobreviure a dues intenses hores sense llei ni treva amb la gresca i la xalera com a condicions imprescindibles. Amb una ajustada puntuació, la impactant carrossa La Fúria del Drac de la colla La Clave es va proclamar campiona del Gran Coso Iris amb un important premi de 1.500 euros. Li va seguir la carrossa Canta, en segon lloc amb un premi de 1.300 euros, mentre que el Rei León II va completar el podi amb una dotació de 1.100 euros. Un nou any, el jurat del certamen va tindre un difícil dilema en el veredicte dels guanyadors, a motiu de les impressionants, elaborades i lluïdes decoracions. A la vegada, l'acte va comptar també amb l'acompanyament musical de la Lira Roquetense i la banda de música de Benissanet, en una actuació conjunta amb una vuitantena de músics donant la volta al circuit encapçalant la filera de tractors abans de desencadenar-se la batalla de confeti. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, valorava d'aquesta manera el Coso Iris 2026.
1: Bé, mos trobem a l'acte per excel·lència de les festes majors de Roquetes, lo Coso Iris, que enguany estem molt satisfets, tant per la participació, però també com per la qualitat de les carrosses. Estem parlant d'una vintena de carrosses elaborades des de fa moltes setmanes per moltíssima gent. És un goig veure a Roquetes, dels voltants de Nadal, la gent a les cases, als bars, a tot arreu, preparant les boletes que posteriorment serviran per a cobrir les carrosses. Des d'aquí, i com a alcalde, vull agrair a tothom l'esforç que fa. És difícil, avui fes des declaracions. Vull agrair a tothom l'esforç que fa, famílies, iaios, tios, ties, pares, mares, tothom, els xiquets, les xiquetes, tothom fa un esforç per aquestes 20 carrosses puguen desfilar en el primer dia del Coso Iris a Roquetes. Un agraïment de cara a ells i una gran festa on, com podeu veure, la guerra de boles, estem parlant que avui se tiraran milers i milers de boles a Roquetes, demà se tornarà a repetir. La festa està garantida i donar les gràcies, sobretot, a les colles de joves, perquè sense ells tampoc no tindríem tantes carrosses com tenim. Des de fa uns anys, el Coso Iris ha tornat a renaixer i això és una molt bona notícia. Per tant, gràcies a tots els participants, gràcies a tothom que ho fa possible, gràcies als tractoristes, gràcies a la gent que ven paper, perquè moltes vegades s'acaba el paper de totes les botigues, i gràcies a tothom que fa possible el millor Coso Iris de les Terres de l'Ebre.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
3: Bon dia, una altra jornada de molta calor. De fet, ahir un altre cop vam arribar als 42, 43, 44 graus de màxima, per exemple, a Vinebre. De moment amb pocs núvols, però aquesta tarda sí que se'n formaran alguns ja cap a l'Aragó, que acabaran deixant algunes tempestes, com ha passat les últimes tardes. A tocar del massís del Port, fins i tot. Tindrem alguns ruixats ja avançada aquesta vesprada, però no estarem parlant de grans quantitats d'aigua, i sí, compte, perquè hi haurà ràfegues de vent destacables. La temperatura tornarà a voltar els 40 graus en alguns indrets, bàsicament ja de l'interior del riu Ebre. N'estem pendents a la xarxa?
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: I ara a l'informatiu d'Antena Caro obrim la secció En sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
4: En sèrie.
5: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
4: Les millors ficcions.
5: Els millors relats.
4: Les estrenes més espectaculars.
5: El retorn de les sèries més esperades.
4: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
5: En sèrie, amb l'Ali Giner.
6: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana fatídica pel que fa als incendis, però amb bones propostes a la cartellera. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
7: Ya sabes cómo somos. Podemos hablar de los demás. Entender lo que pasa por la cabeza de los demás.
6: I I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i arriba la quarta temporada de Those Who Kill.
8: El fallecido era un miembro de una banda, Patrick Antonsen. Cumplió condena por homicidio imprudente con vehículo.
6: Torna a aquest thriller de detectius en què, en aquesta ocasió, una criminòloga haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal. Junt amb el seu company, es faran càrrec del cas, mentre un exconvicte es veurà arrossegat de nou als seus antics hàbits delictius.
9: Suale, que este está bueno.
6: Des de dimecres a Netflix i estrena Salcedo, Cuero i Bugalú.
9: La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
6: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixarà impressionar fàcilment fins que les seves companyes doblen l'aposta amb drogues, alcohol i perill.
10: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
11: Fue a casa de la bruja.
12: En el bosque no hay ninguna bruja.
11: Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
6: Encara des d'aquest dimecres i encara a Netflix també hi arriba No tengo miedo.
13: ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
14: ¿Eres un ángel?
6: Durant l'estiu de 1986, un nen de 10 anys descobreix l'aterrador secret que li mostra el costat més cruel i obscur dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
15: Es una entrada familiar.
16: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
15: Sí, pasad ya.
16: Vale, muchas gracias.
6: Més propostes des d'aquest dimecres a Apple TV i trobem la cinquena temporada de Ciclos.
17: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
18: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
6: Torna aquesta comèdia coral britànica protagonitzada i produïda per la nominada al BAFTA, Esther Smith, i el nominat a l'Actor Award, Rafe Spall.
19: Nicky está sintiendo pánico absoluto.
20: Y yo estoy estudiando trabajo social.
6: En aquesta entrega, els protagonistes hauran de fer front a que la mare biològica de la seva filla aparegui a la seva porta, creant un autèntic caos a la seva família.
21: Hey, Matt, you're gonna want to see this.
22: Is that my GTO? I built that thing 15 years ago.
6: I a Disney, la darrera proposta d'aquest dimecres, la segona temporada de Cambio de Marcha.
23: I was 18. The double burger is how I ended all our conversations.
6: Torna aquesta sitcom protagonitzada per Tim Allen interpretant un vidu que té un taller de cotxes clàssics. Quan la seva filla, amb la que no té molta relació, va a viure amb ell, és quan comença la verdadera restauració.
24: Diga, senyor Ingels, ¿qué le trajo a esta tierra?
25: Una nueva vida para mi familia.
6: Dijous tornem a Netflix amb l'estrena de La Casa de la Pradera.
26: Verás que esta tierra no tiene nada de libre.
25: No quiero desconocidos sin invitación en mi casa.
26: Y ellos te dirían lo mismo.
6: Nova adaptació televisiva de la icònica sèrie original dels 70 i alhora de l'obra dels llibres de Laura Ingalls Wilder. Les històries de l'escriptora les adapta ara Rebecca Sonnenschein com a guionista. I en aquest final de temporada de l'ensèrie no volem acomiadar-nos sense destacar les estrenes de ficcions més destacades d'aquest final de 2025 i mitjans de 2026. Així que comencem el nostre rànquing.
27: Si no soy humana, ¿qué soy yo?
28: Did you even think about it?
6: I ho fem amb Alien, Planeta Tierra, la proposta que ens portava Disney l'estiu passat.
29: Esta nave recogió 5 formas de vida distintas de los lugares más oscuros del universo.
6: La sèrie ens situa uns 2 anys abans de la famosa Alien, el octavo passajero, i ara l'escenari és la Terra, on hi arriben els xenomorfos després que una nau de Weyland Yutani, sí, la mateixa companyia de l'expedició de la famosa Ripley, s'estrelli contra la Terra.
30: Si no los capturamos, será demasiado tarde.
6: Alien Planeta Tierra, més enllà de ser una bona proposta de terror i ciència-ficció, és també una anàlisi de la intel·ligència artificial, la identitat, el capitalisme o l'ètica tecnològica. Potser no tots els fans estan contents amb aquesta nova entrega, però la mateixa Sigourney Weaver assegura estar entusiasmada amb la sèrie. Així que, si la pròpia Ripley l'aprova, qui som nosaltres per no recomanar-la?
0: estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
6: No ens movem de Disney perquè aquí trobem una altra de les estrenes més esperades d'aquesta temporada, Los Testamentos, la seqüela del Cuento de la Criada.
1: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
2: El mío es peor, como de recién levantada.
0: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
6: Després de la rebel·lió capitanejada per June Osborne, Gilead es mostra més ferm i rígid que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
3: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
6: Al centre de la trama tenim a dos joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
0: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
6: La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
4: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
6: Ens traslladem ara a Apple, on també a finals de 2025 ens sorprenia una proposta de ciència-ficció diferent. Parlem de Pluribus.
5: Hola, Carol!
7: Hola, Carol!
8: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
6: Aquí no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha d'eliminar el dolor.
9: Removeríamos cielo y tierra para complacerte.
6: És una sèrie força brillant i probablement entrarà dins el millor de l'any. De moment, la seva protagonista ja ha triomfat als darrers Globus d'Or.
10: Bienvenida a Los Borros, donde pasarás tus mejores momentos.
12: Yupi.
31: ¿Por qué son todos tan mayores?
32: Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
6: I d'Apple a Netflix, amb una proposta que ha sorprès. The Borrows, jubilación rebelde.
33: Los Borrows es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
34: Bien hecho, Sam.
35: ¿De dónde has salido?
6: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things. El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
35: Des que me mudé a Los Borrows, empecé a ver coses. Coses impossibles.
6: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
35: Todo el que lo sepa está en peligro.
36: Tienes dos opciones, o lo dejamos o vamos hasta el final.
6: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i als forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional del personatge i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llença, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
37: Soy Tom Lofty.
38: Encantado, Tom. Arthur.
37: ¿Te apetece tomar un café?
38: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
37: Oh. Estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
6: Però, sens dubte, la campanada per l'ensèrie l'ha donat aquest any La maldición de Widow's Bay, altre cop a Apple TV.
37: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
6: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts, on un alcalde, capficat en vendre un poble que ningú vol visitar, farà un viatge intern aterrador.
38: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
37: ¿El qué?
38: Que aquí pasan cosas malas.
6: A mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora. Estem davant d'una ficció de terror, però també d'una comèdia on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà. La Maldición de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és, en definitiva, una de les sèries més interessants del moment, en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mascle misteri, terror i comèdia, i amb èxit aconseguint posant-nos els pèls de punta. I ara sí, arribem a l'última recomanació de l'ensèrie per aquesta temporada, i és per Doctor Muerte, que podeu trobar a Sky Showtime.
5: Me dolía la espalda desde hacía años.
7: Me partí la espalda en un accidente de moto.
11: Me dolía.
6: No tot és Taylor Sheridan. A la plataforma també hi podem trobar perles com aquesta ficció, que ja té la seva segona temporada completada i que no ha decebut els fans. Basada en casos reals i totes dues temporades en dos podcasts, la sèrie té estructures de true crime, però centrada en les negligències mèdiques.
12: La pregunta aquí no es por qué lo hizo, sino cómo salió de Rositas.
13: Hay que detenerlo.
14: Si nunca se ha hecho es por algo.
6: La primera temporada tracta del cas del doctor Christopher Dange, un metge estrella emergent, els pacients del qual van sortir del quiròfan pitjor del que van entrar, morts o mutilats. Això va portar a aixecar sospites entre els seus companys cirurgians. La sèrie segueix la batalla incansable d'aquests metges per aturar-lo i portar-lo davant la justícia.
15: Voy a hacer que todos lo entiendan.
16: Dance no parará jamás, al menos por sí mismo.
6: La primera entrega d'aquesta ficció compta amb un repartiment estel·lar, amb Joshua Jackson en el paper de Dance i Alec Baldwin i Christian Slater com els dos cirurgians que destapen les seves atrocitats.
17: Nunca me había dolido tanto algo. Una pesadilla.
18: Voy a curarte.
6: Pel que fa a la segona temporada, la sèrie s'endinsa en el polèmic cas del doctor Paolo Macchiarini, un cirurgià estrella que prometia revolucionar la medicina amb innovadors trasplantaments de tràquees sintètiques. El cas va generar una gran polèmica perquè va esquitxar la imatge dels Premis Nobel, ja que va ser contractat per membres del Comitè del Premi de Medicina. Macchiarini va ser acusat d'homicidi involuntari per les autoritats sueques.
19: Viven en el pasado. Y yo soy el futuro. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
6: En aquesta segona temporada, la sèrie abandona el terror quirúrgic propi de la primera per enfocar-se en un thriller psicològic i periodístic sobre el frau, centrant-se en el carismàtic Macchiarini, conegut com el cirurgià de l'engany.
20: Estoy recopilando pruebas, historiales médicos. Lo dejó tetrapléjico. Una veintena de operaciones mediocres.
6: En fi, que és un producte notable per incondicionals de la temàtica, però abstenir-se als hipocondríacs. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè ho comproveu.
21: Hola, Bob.
20: Doctor Kirby.
21: Danke.
20: Tengo una resonancia ahora.
21: Jill de Leon me ha dicho que has tenido que arreglar un estropicio de Christopher Dange.
20: ¿Un estropicio?
21: ¿Has corregido la operación de Madeline Beyer? ¿Cómo ha ido?
20: La señora Beyer no es su paciente, no puedo contárselo,
21: el
20: a menos...
21: puto código.
20: ¿Por qué no me dice qué quiere saber exactamente, doctor Kirby?
21: En el mes de enero estuve en Baylor. Como no había más cirujanos disponibles, me pidieron que operara como favor de última hora. Y sorpresa, era el chico de mi piscina. Una fusión del L5-S1. En una escala del 1 al 1 en la que 1 es fácil y 1 también, ¿cómo de difícil es?
20: Diría que 1.
21: ¿No lo podría hacer hasta un troglodita? El caso es que abrí al paciente y allí estaba el disco como una bici roja bajo el árbol en Navidad esperando a que lo extrajera para insertar la jaula. ¿Tú qué harías? ¿Qué pedirías?
20: Se me hace tarde, doctor Kirby.
21: La gente dice que me gusta el melodrama.
20: Me imagino por qué.
21: Yo lo llamo vocación. ¿Y bien, qué pedirías?
20: Un escalpelo.
21: Por supuesto que sí, como lo haría todo Dios. Y el idiota pidió una gubia de doble acción.
20: ¿Extrajo el disco?
21: No, sin un gran e innecesario esfuerzo.
20: ¿Insertó la jaula?
21: Sí, pero fuera.
20: ¿A qué distancia?
21: ¿Hay algún instrumento de medición creado para medir eso? Dance casi mata allí mismo al chico.
20: ¿Pudo ser un error humano?
21: Sí, claro, ¿por qué no? Pero desde ese caso, Dance ha protagonizado más, no muy exitosos precisamente. Y dos de ellos rozaron lo monstruoso. Un paciente beberá con pajita el resto de su vida, tetraplegia. Otro en marzo. Murió sobre la mesa después de que le perforara la arteria vertebral. ¿Qué?
20: Dance operó los pasados lunes, martes y miércoles aquí en el Dallas Medical.
0: La paciente del miércoles es Madeline Bayer y la paciente del martes es Dorothy Burke. Entró por una fusión cervical y por desgracia le perforó la arteria vertebral.
21: Anda ya, no me jodas.
0: Está con soporte vital.
21: Dutch tiene dos cirugías más para la semana que viene. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
6: Fins aquí l'Ensèrie. Ens retrobem al setembre amb més estrenes. Fins llavors, bon estiu i no...
1: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 11 del matí, jornada de sensibilització i de portes obertes a la Casa de la Font. Activitat inclusiva a través de la lectura d'un conte, manualitats creatives i un refrigeri per a xiquets i xiquetes de fins a 12 anys. A les 11:30, segona trobada més 65, missa a l'església de la Raval Nova, i a les 2, dinar de germanor a l'Hort de Cruells. A continuació, ball per als assistents. A les 2:30, menjada popular, pollastre amb llagostins, cuinada per la colla paellera de Jordi Curto. Amenitzarà la xaranga Estrella Band a l'Hort de Cruells. A les 4:30 de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu, a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11:30, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara ens sona. I a les 11:30, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

A les Terres de l'Ebre, la festa major és Roquetes. La festa de l'eclipsi. We gotta mend this damage. We gotta cross this ocean.

0: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
3: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilot a dos ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
2: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
2: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo art i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
4: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades: Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so Iván López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5/6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
7: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
6: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
7: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen a l'evacuació.

0: No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
1: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
2: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
2: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
4: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
5: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
2: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia, tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
7: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
6: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
2: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
8: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
9: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
8: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
10: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
12: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
11: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
2: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
2: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
14: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'AET, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
13: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
16: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres d'hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
15: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
2: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat amb la xarxa, amb Fèlix Ruiz, que és doctor en Enginyeria Civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
17: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i ara hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
2: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escuder és president de la Plataforma per la Llengua.
18: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
19: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
20: És molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que a partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
19: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
2: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
21: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

per la seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en elogis cap a Patri Guijar, crida a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: He's an independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a different...
4: Per això vaig escollir Londres.
3: I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessada en el retorn de Roland Smits al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
12: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
13: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
14: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
15: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc alhora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
1: La xarxa de comunicació local. Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.
2: Antena Caro.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier Méndez. Els bombers alerten que l'alt risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, que ja estan estabilitzats. Tot i que no hi ha cap incendi actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos, ja que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. De fet, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que pateixen les conseqüències de treballar sota altes temperatures. Escoltem a Oriol Corbella.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
1: Davant d'aquest escenari crític que es preveu que es repeteixi durant la jornada d'avui, des del centre de comandament, Corbella adverteix a la ciutadania que en cas d'incendi el més segur és que es protegeixin a les seves cases.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
1: El cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell. Més temes. Catalunya perd el 20% de les infermeres que forma perquè aquestes accepten treballar a l'estranger. La precarietat laboral i la manca de reconeixement professional, la pressió assistencial i la sobrecàrrega de treball, amb una mancança d'almenys 12.600 professionals per assolir la ràtio europea i també una població cada cop més envellida i necessitats assistencials creixents, són les raons principals de la migració d'infermera que identifica el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 homes de 30, 32 i 34 anys, respectivament, després de ser interceptats mentre robaven a la deixeria de Manresa. Durant la fugida dels 3 sospitosos, els agents finalment els van interceptar i a l'interior del vehicle van trobar 2 telèfons mòbils i 7 rellotges d'alta gamma. Els agents els van enxampar mentre anaven de paisà i els van detectar al polígon. Nosaltres marxem, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu, a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11 i mitja, concurs de colles, prova número 12. Concurs de colles, prova número 12. Concurs d'imitacions. Aquesta cara ens sona. I a les 11 i mitja, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026. Les festes al 12 de juliol.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Atenció, que arranca Eufònic. Del 16 al 18 de juliol, Eufònic celebra els 15 anys amb prop de 50 artistes a Amposta i al Delta de l'Ebre. I abans, com ja és tradició, el dimecres 15 de juliol puja a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes per viure la nit més còsmica del festival. Actuacions de Sunesis, Edith Alonso i Elena Juárez i DJ Wilco. I sopar amb la food truck de les Moles. Consulta tota la programació i remena la graella a eufònic.net.
1: Benvinguts a la ràdio.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hor de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu, a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11 i mitja, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara em sona. I a les 11 i mitja, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro, tota la música.

0: Atenció, que arranca Eufònic. Del 16 al 18 de juliol, Eufònic celebra els 15 anys amb prop de 50 artistes a Amposta i al Delta de l'Ebre. I abans, com ja és tradició, el dimecres 15 de juliol puja a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes per viure la nit més còsmica del festival. Actuacions de Sunesis, Edith Alonso i Elena Juárez i DJ Wilco. I sopar amb la food truck de les Moles. Consulta tota la programació i remena la graella a eufònic.net.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier Méndez. Protecció Civil manté activitat activa

0: subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
1: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis.
0: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana estar pendents de les senyals, no banyar-se en zones prohibides i prendre cura dels menors. I en clau política, el ple del Parlament ha instat a ampliar el parc d'habitatge públic adreçat a la població jove, fixant que es reservi com a mínim un 30% de les promocions per a joves fins als 40 anys. La iniciativa s'emmarca en una moció sobre joventut presentada per Junts, que ha estat aprovada amb el suport del mateix de PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, també Junts, mentre que PSC, Units, Esquerra i Vox s'han abstingut. El text reclama que el govern reforci les polítiques destinades a assegurar la igualtat d'oportunitats als joves en l'accés a l'habitatge. Per contra, ha estat rebutjat un punt de la moció que proposava que el govern millorés els préstecs d'emancipació juvenil, incrementant l'ajuda fins a un màxim de 60.000 euros per operació. El Departament d'Agricultura ha confirmat 6 nous casos positius de pesta porcina africana en senglars, tots dins la zona del risc. En concret, s'han detectat 2 a Barcelona, 2 a Sant Feliu de Llobregat, 1 a Sant Just d'Esvern i 1 a Cerdanyola. Fins ara són 19 els municipis dins d'aquesta zona. En total, d'aquesta darrera setmana, s'han capturat 418 senglars dins la zona infectada. I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 30 anys per circular a 189 km per hora a la carretera C14 dins el terme municipal de Coll de Nargó a l'Alt Urgell. L'home seria el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins d'aquí una estona.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11 i mitja, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara ens sona. I a les 11 i mitja, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Atenció, que arranca Eufònic. Del 16 al 18 de juliol, Eufònic celebra els 15 anys amb prop de 50 artistes a Amposta i al Delta de l'Ebre. I abans, com ja és tradició, el dimecres 15 de juliol puja a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes per viure la nit més còsmica del festival. Actuacions de Sunesis, Edith Alonso i Elena Juárez i DJ Wilco. I sopar amb la food truck de les Moles. Consulta tota la programació i remena la graella a eufonic.net.
1: Antena Caro.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 5 de la tarda, concert del grup infantil

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

A les Terres de l'Ebre, la festa major és Roquetes. La festa de l'eclipsi. Impacta la teva ràdio. Sona, dissona, dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.

present les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026. Antena Caro.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Atenció, que arranca Eufònic. Del 16 al 18 de juliol, Eufònic celebra els 15 anys amb prop de 50 artistes a Amposta i al Delta de l'Ebre. I abans, com ja és tradició, el dimecres 15 de juliol puja a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes per viure la nit més còsmica del festival. Actuacions de Sunesis, Edith Alonso i Elena Juárez i DJ Wilco. I sopar amb la food truck de les Moles. Consulta tota la programació i remena la graella a eufònic.net.
1: Entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu, a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11 i mitja, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara ens sona. I a les 11 i mitja, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro amb la millor festa major.

0: entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

A les Terres de l'Ebre, la festa major és Roquetes. La festa de l'eclipsi. Antena Caro. Tota la música. On tu vulguis.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.
1: I portem més enllà dels èxits. Antena Caro, benvinguts.

0: Atenció, que arranca Eufònic. Del 16 al 18 de juliol, Eufònic celebra els 15 anys amb prop de 50 artistes a Amposta i al Delta de l'Ebre. I abans, com ja és tradició, el dimecres 15 de juliol puja a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes per viure la nit més còsmica del festival. Actuacions de Sunesis, Edith Alonso i Elena Juárez i DJ Wilco. I sopar amb la food truck de les Moles. Consulta tota la programació i remena la graella a eufònic.net.
1: Antena Caro.

0: on?
1: Entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026. Antena Caro, la fórmula.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, que consideren de nou com a actiu. Aquest foc a la comarca de l'Urgell té capacitat de llançar focus secundaris, ja que hi ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. En total, afectaria aquest confinament a unes 21.000 persones. El foc ja ha afectat a una superfície d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han tallat també la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets a tocar d'una escola bressol i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
2: El que van dir els agents forestals és que no els espantessin, que durant més nits hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
1: Els veïns també demanen explicacions al respecte, també volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana.

0: a disposició judicial després de passar la nit a la comissaria. En trobar-se en situació irregular, s'ha iniciat un expedient d'expulsió. Tornem aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Aquest era l'ambient que es bevia a la festa més esbojarrada i divertida. El Gran Cosoires 2026 de Roquetes va estar aquest diumenge a l'alçada de les millors festes majors del territori, amb una explosió de colors, alegria i espectacularitat en l'acte més emblemàtic del municipi. La celebració va créixer fins a les 20 carrosses participants amb un nivell artístic excepcional enmig d'una batalla amb més de 50.000 boles de confeti. Els carrers de la ciutat es van omplir amb milers de persones que van sobreviure a dues intenses hores sense llei ni treva amb la gresca i la xalera com a condicions imprescindibles. Amb una ajustada puntuació, la impactant carrossa La Fúria del Drac de la colla La Clave es va proclamar campiona del Gran Cosoiris amb un important premi de 1.500 euros. Li va seguir la carrossa Canta, en segon lloc amb un premi de 1.300 euros, mentre que el Rei León II va completar el podi amb una dotació de 1.100 euros. Un nou any, el jurat del certamen va tindre un difícil dilema en el veredicte dels guanyadors, a motiu de les impressionants, elaborades i lluïdes decoracions. A la vegada, l'acte va comptar també amb l'acompanyament musical de la Lira Roquetense i la banda de música de Benissanet, en una actuació conjunta amb una vuitantena de músics donant la volta al circuit encapçalant la filera de tractors abans de desencadenar-se la batalla de confeti. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, valorava d'aquesta manera el Cosoiris 2026.
5: Bé, mos trobem a l'acte per excel·lència de les festes majors de Roquetes, lo Cosoiris, que enguany estem molt satisfets, tant per la participació, però també com per la qualitat de les carrosses. Estem parlant d'una vintena de carrosses elaborades des de fa moltes setmanes per moltíssima gent. És un goig veure a Roquetes, dels voltants de Nadal, la gent a les cases, als bars, a tot arreu, preparant les boletes que posteriorment serviran per a cobrir les carrosses. Des d'aquí, i com a alcalde, vull agrair a tothom l'esforç que fa. És difícil, avui fes des declaracions. Vull agrair a tothom l'esforç que fa, famílies, iaios, tios, ties, pares, mares, tothom, els xiquets, les xiquetes, tothom fa un esforç per a aquestes 20 carrosses puguen desfilar en el primer dia del Cosoiris a Roquetes. Un agraïment de cara a ells i una gran festa on, com podeu veure, la guerra de boles, estem parlant que avui se tiraran milers i milers de boles a Roquetes, demà se tornarà a repetir, la festa està garantida i donar les gràcies, sobretot, a les colles de joves, perquè sense ells tampoc no tindríem tantes carrosses com tenim. Des de fa uns anys, el Cosoiris ha tornat a renaixer i això és una molt bona notícia. Per tant, gràcies a tots els participants, gràcies a tothom que ho fa possible, gràcies als tractoristes, gràcies a la gent que ven paper, perquè moltes vegades s'acaba el paper de totes les botigues, i gràcies a tothom que fa possible el millor Cosoiris de les Terres de l'Ebre.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
6: Bon dia, una altra jornada de molta calor. De fet, ahir un altre cop vam arribar als 42, 43, 44 graus de màxima, per exemple, a Vinebre. De moment amb pocs núvols, però aquesta tarda sí que se'n formaran alguns ja cap a l'Aragó, que acabaran deixant algunes tempestes, com ha passat les últimes tardes. Ha tocat el massís del Port, fins i tot. Tindrem alguns ruixats ja avançada aquesta vesprada, però no estarem parlant de grans quantitats d'aigua, i sí, compte, perquè hi haurà ràfegues de vent destacables. La temperatura tornarà a voltar els 40 graus en alguns indrets, bàsicament ja de l'interior del riu Ebre. N'estem pendents a la xarxa?
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: I ara a l'informatiu d'Antena Caro obrim la secció En sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
7: En sèrie.
8: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
7: Les millors ficcions.
8: Els millors relats.
7: Les estrenes més espectaculars.
8: El retorn de les sèries més esperades.
7: Un repàs semanal de la cartellera.

0: L'era digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana fatídica pel que fa als incendis, però amb bones propostes a la cartellera. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Ya sabes cómo somos. Podemos hablar de los demás. Entender lo que pasa por la cabeza de los demás.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin, i arriba la quarta temporada de Those Who Kill.
4: El fallecido era un miembro de una banda, Patrick Antonsen. Cumplió condena por homicidio imprudente con vehículo.
2: Torna aquest thriller de detectius en què, en aquesta ocasió, una criminòloga haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal. Junt amb el seu company, es faran càrrec del cas, mentre un exconvicte es veurà arrossegat de nou als seus antics hàbits delictius.
5: Suale. Esto está bueno.
2: Des de dimecres a Netflix i estrena Salcedo, Cuero i Bugalú.
5: La noche está caliente. Y el que entra se queda.
2: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixarà impressionar fàcilment fins que les seves companyes doblen l'aposta amb drogues, alcohol i perill.
6: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
7: Fue a casa de la bruja.
8: En el bosque no hay ninguna bruja.
7: Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
2: Encara des d'aquest dimecres i encara a Netflix també hi arriba No tengo miedo.
9: ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
10: ¿Eres un ángel?
2: Durant l'estiu de 1986, un nen de 10 anys descobreix l'aterrador secret que li mostra el costat més cruel i obscur dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
11: Es una entrada familiar.
12: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
11: Sí, pasad ya.
12: Vale, muchas gracias.
2: Més propostes des d'aquest dimecres a Apple TV i trobem la cinquena temporada de Ciclos.
13: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
14: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
2: Torna aquesta comèdia coral britànica protagonitzada i produïda per la nominada al BAFTA, Esther Smith, i el nominat a l'Actor Award, Rafe Spall.
15: Nicky está sintiendo pánico absoluto.
16: Y yo estoy estudiando trabajo social.
2: En aquesta entrega, els protagonistes hauran de fer front a que la mare biològica de la seva filla aparegui a la seva porta, creant un autèntic caos a la seva família.
17: Hey, Matt, you're gonna want to see this.
18: Is that my GTO? I built that thing 15 years ago.
2: I a Disney, la darrera proposta d'aquest dimecres, la segona temporada de Cambio de Marcha.
19: I was 18. The double burn was how I ended all our conversations.
2: Torna aquesta sitcom protagonitzada per Tim Allen interpretant un vidu que té un taller de cotxes clàssics. Quan la seva filla, amb la que no té molta relació, va a viure amb ell, és quan comença la verdadera restauració.
20: Diga, senyor Ingalls, ¿qué le trajo a esta tierra?
21: Una nueva vida para mi familia.
2: Dijous tornem a Netflix amb l'estrena de La Casa de la Pradera.
22: Verás que esta tierra no tiene nada de libre.
23: No quiero desconocidos sin invitación en mi casa.
24: Y ellos te dirían lo mismo.
2: Nova adaptació televisiva de la icònica sèrie original dels 70 i alhora de l'obra dels llibres de Laura Ingalls Wilder. Les històries de l'escriptora les adapta ara Rebecca Sonnenschein com a guionista. I en aquest final de temporada de l'Ensèrie no volem acomiadar-nos sense destacar les estrenes de ficcions més destacades d'aquest final de 2025 i mitjans de 2026. Així que comencem el nostre rànquing.
25: Si no soy humana, ¿qué soy yo?
26: Did you even think about it?
2: I ho fem amb Alien, Planeta Tierra, la proposta que ens portava Disney l'estiu passat.
27: Esta nave recogió 5 formas de vida distintas de los lugares más oscuros del universo.
2: La sèrie ens situa uns 2 anys abans de la famosa Alien, el octavo passajero, i ara l'escenari és la Terra, on hi arriben els xenomorfos després que una nau de Weyland Yutani, sí, la mateixa companyia de l'expedició de la famosa Ripley, s'estrelli contra la Terra.
28: Si no los capturamos, será demasiado tarde.
2: Alien Planeta Tierra, més enllà de ser una bona proposta de terror i ciència-ficció, és també una anàlisi de la intel·ligència artificial, la identitat, el capitalisme o l'ètica tecnològica. Potser no tots els fans estan contents amb aquesta nova entrega, però la mateixa Sigourney Weaver assegura estar entusiasmada amb la sèrie. Així que si la pròpia Ripley l'aprova, qui som nosaltres per no recomanar-la?
0: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
2: No ens movem de Disney perquè aquí trobem una altra de les estrenes més esperades d'aquesta temporada, Los Testamentos, la seqüela del Cuento de la Criada.
1: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
3: El mío es peor, como de recién levantada.
0: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
2: Després de la rebel·lió capitanejada per June Osborne, Gilead es mostra més ferm i rígid que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
4: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
2: Al centre de la trama tenim a dos joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
0: Tu cuerpo te tendrá para que tomes decisiones impulsivas.
2: La sèrie va in crescendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
5: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
2: Ens traslladem ara a Apple, on també a finals de 2025 ens sorprenia una proposta de ciència-ficció diferent. Parlem de Pluribus.
6: Hola, Carol!
7: Hola, Carol!
5: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
2: Aquí no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha d'eliminar el dolor.
8: Removeríamos cielo y tierra para complacerte.
2: És una sèrie força brillant i probablement entrarà dins el millor de l'any. De moment, la seva protagonista ja ha triomfat als darrers Globus d'Or.
9: Bienvenida a Los Borros, donde pasarás tus mejores momentos.
29: ¡Yupi!
5: ¿Por qué son todos tan mayores?
3: Pues... és un sitio especial solo para mayores.
2: I d'Apple a Netflix, amb una proposta que ha sorprès. The Burrows, Jubilación Rebelde.
30: Los Burrows es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
5: Bien hecho, Sam.
29: ¿De dónde han salido?
2: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things. El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
29: Des que me mudé a Los Borrows, empecé a ver coses. Coses impossibles.
2: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
29: Tot el que lo sepa està en peligro. Tienes dos opciones. O lo dejamos o vamos hasta el final.
2: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i als forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional del personatge i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llença, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
31: Soy Tom Lofty.
32: Encantado, Tom. Arthur.
31: ¿Te apetece tomar un café?
32: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
31: Estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Però, sens dubte, la campanada per l'ensèrie l'ha donat aquest any La Maldición de Widow's Bay, altre cop a Apple TV.
31: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts, on un alcalde, capficat en vendre un poble que ningú vol visitar, farà un viatge intern aterrador.
32: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
31: ¿El qué?
32: Que aquí pasan cosas malas.
2: A mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora. Estem davant d'una ficció de terror, però també d'una comèdia on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà. La Maldició de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és, en definitiva, una de les sèries més interessants del moment, en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mascle misteri, terror i comèdia, i amb èxit aconseguint posant-nos els pèls de punta. I ara sí, arribem a l'última recomanació de la sèrie per aquesta temporada, i és per Doctor Muerte, que podeu trobar a Sky Showtime.
6: Me dolía la espalda desde hacía años.
7: Me partí la espalda en un accidente de moto.
10: Me dolía.
2: No tot és Taylor Sheridan. A la plataforma també hi podem trobar perles com aquesta ficció, que ja té la seva segona temporada completada i que no ha decebut els fans. Basada en casos reals i totes dues temporades en dos podcasts, la sèrie té estructures de true crime, però centrada en les negligències mèdiques.
7: La pregunta aquí no es por qué lo hizo, sino cómo salió de Rositas.
11: Hay que detenerlo.
12: Si nunca se ha hecho es por algo.
2: La primera temporada tracta del cas del doctor Christopher Dange, un metge estrella emergent, els pacients del qual van sortir del quiròfan pitjor del que van entrar, morts o mutilats. Això va portar a aixecar sospites entre els seus companys cirurgians. La sèrie segueix la batalla incansable d'aquests metges per aturar-lo i portar-lo davant la justícia.
13: Voy a hacer que todos lo entiendan.
7: Dance no parará jamás, al menos por sí mismo.
2: La primera entrega d'aquesta ficció compta amb un repartiment estel·lar, amb Joshua Jackson en el paper de Dange i Alec Baldwin i Christian Slater com els dos cirurgians que destapen les seves atrocitats.
6: Nunca me había dolido tanto algo.
14: Una pesadilla.
7: Voy a curarte.
2: Pel que fa a la segona temporada, la sèrie s'endinsa en el polèmic cas del doctor Paolo Macchiarini, un cirurgià estrella que prometia revolucionar la medicina amb innovadors trasplantaments de tràquees sintètiques. El cas va generar una gran polèmica perquè va esquitxar la imatge dels Premis Nobel, ja que va ser contractat per membres del Comitè del Premi de Medicina. Macchiarini va ser acusat d'homicidi involuntari per les autoritats sueques.
7: Viven en el pasado. Y yo soy el futuro. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
2: En aquesta segona temporada, la sèrie abandona el terror quirúrgic propi de la primera per enfocar-se en un thriller psicològic i periodístic sobre el frau, centrant-se en el carismàtic Macchiarini, conegut com el cirurgià de l'engany.
7: Estoy recopilando pruebas, historiales médicos. Lo dejó tetrapléjico. Una veintena de operaciones mediocres.
2: En fi, que és un producte notable per incondicionals de la temàtica, però abstenir-se als hipocondríacs. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè ho comproveu.
15: Hola, Bob.
7: Doctor Kirby.
15: Danke.
7: Tengo una resonancia ahora.
15: Jill de Leon me ha dicho que has tenido que arreglar un estropicio de Christopher Dange.
7: ¿Un estropicio?
15: ¿Has corregido la operación de Madeline Beyer? ¿Cómo ha ido?
7: La señora Beyer no es su paciente, no puedo contárselo,
15: el
7: a menos...
15: puto código.
7: ¿Por qué no me dice qué quiere saber exactamente, doctor Kirby?
15: En el mes de enero estuve en Baylor. Como no había más cirujanos disponibles, me pidieron que operara como favor de última hora. Y sorpresa, era el chico de mi piscina. Una fusión del L5-S1. En una escala del 1 al 1 en la que uno es fácil y uno también, ¿cómo de difícil es?
7: Diría que uno.
15: ¿No lo podría hacer hasta un troglodita? El caso es que abrí al paciente y allí estaba el disco como una bici roja bajo el árbol en Navidad esperando a que lo extrajera para insertar la jaula. ¿Tú qué harías? ¿Qué pedirías?
7: Se me hace tarde, doctor Kirby.
15: La gente dice que me gusta el melodrama.
7: Me imagino por qué.
15: Yo lo llamo vocación. Y bien, ¿qué pedirías?
7: Un escalpelo.
15: Por supuesto que sí, como lo haría todo Dios. Y el idiota pidió una gubia de doble acción.
7: ¿Extrajo el disco?
15: No, sin un gran e innecesario esfuerzo.
7: ¿Insertó la jaula?
15: Sí, pero fuera.
7: ¿A qué distancia?
15: ¿Hay algún instrumento de medición creado para medir eso? Dance casi mata allí mismo al chico.
7: ¿Pudo ser un error humano?
15: Sí, claro, ¿por qué no? Pero desde ese caso, Dance ha protagonizado más, no muy exitosos precisamente, Y dos de ellos rozaron lo monstruoso. Un paciente beberá con pajita el resto de su vida, tetraplejia. Otro en marzo. Murió sobre la mesa después de que le perforara la arteria vertebral. ¿Qué?
10: Dan operó los pasados lunes, martes y miércoles aquí en el Dallas Medical. La paciente del miércoles es Madeline Bayer y la paciente del martes es Dorothy Burke. Entró por una fusión cervical y por desgracia le perforó la arteria vertebral.
15: Anda ya, no me jodas.
10: Está con soporte vital.
15: Dunch tiene dos cirugías más para la semana que viene. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
2: Fins aquí l'Ensèrie. Ens retrobem al setembre amb més estrenes. Fins llavors, bon estiu i no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
14: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 11 del matí, jornada de sensibilització i de portes obertes a la Casa de la Font. Activitat inclusiva a través de la lectura d'un conte, manualitats creatives i un refrigeri per a xiquets i xiquetes de fins a 12 anys. A les 11:30, segona trobada més 65, missa a l'església de la Raval Nova, i a les 2, dinar de germanor a l'Hort de Cruells. A continuació, ball per als assistents. A les 2:30, menjada popular, pollastre amb llagostins, cuinada per la colla paellera de Jordi Curto. Amenitzarà la xaranga Estrella Band a l'Hort de Cruells. A les 4:30 de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, amb ball amenitzat pel duo Millans a l'Hort de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu, a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11:30, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara em sona. I a les 11:30, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: A les Terres de l'Ebre, la festa major és Roquetes. La festa de l'eclipsi.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026. Antena Caro.
1: Tota la música.

0: Atenció, que arranca Eufònic. Del 16 al 18 de juliol, Eufònic celebra els 15 anys amb prop de 50 artistes a Amposta i al Delta de l'Ebre. I abans, com ja és tradició, el dimecres 15 de juliol puja a l'Observatori de l'Ebre de Roquetes per viure la nit més còsmica del festival. Actuacions de Sunesis, Edith Alonso i Elena Juárez i DJ Wilco. I sopar amb la food truck de les Moles. Consulta tota la programació i remena la graella a eufònic.net.
1: Entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026. Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.
2: FM, xarxes, internet, aplicació.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dijous 9 de juliol. A les 4 i mitja de la tarda, bingo musical solidari a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb ball amenitzat pel duo Millán Salor de Cruells. A les 7 de la tarda, concert del grup infantil Els Atrapasomnis. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu, a la terrassa d'estiu. A les 10 de la nit, sopar a la fresca a la terrassa d'estiu. A les 11 i mitja, concurs de colles, prova número 12, concurs d'imitacions. Aquesta cara em sona. I a les 11 i mitja, festa Imagina Ràdio a la terrassa d'estiu. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: A les Terres de l'Ebre, la festa major és Roquetes, la festa de l'eclipsi.
2: Benvinguts a la ràdio.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026. Antena Caro.

0: entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.
1: Antena Caro.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

A les Terres de l'Ebre, la festa major és Roquetes. La festa de l'eclipsi. Antena Caro. La...

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026. Antena Caro. La...

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026. Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

Entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

0: You taste it.
1: Antena Caro. Es la una.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.